0: Son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Ona Mar FM arranca su nueva temporada el próximo lunes 31 de agosto. Aquí escucharás las voces de tus locutores y DJs que más te gustan, con nuevos indicativos y una fórmula musical que te hará bailar las 24 horas del día.
5: Las canciones que se harán tilín.
4: Recuerda, el próximo lunes 31 de agosto, la nueva temporada de radio comienza contigo.
6: Ona Mar FM. El sonido del verano.

0: Las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Este verano,
8: Una Mar FM.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Cada tarde actualizamos tu lista de canciones favoritas.
8: Ona Mar.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Marcamos la diferencia con la mejor música.
2: Una Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Parem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break.
1: Este verano,
2: Una Mar FM.
3: DUV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DUV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com.

Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: 664 o entre en masduran.es.
1: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
2: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
1: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
3: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Ona Mar FM arranca su nueva temporada el próximo lunes 31 de agosto. Aquí escucharás las voces de tus locutores y DJs que más te gustan, con nuevos indicativos y una fórmula musical que te hará bailar las 24 horas del día.
4: Las canciones que se harán tilín.
3: Recuerda, el próximo lunes 31 de agosto, la nueva temporada de radio comienza contigo.
5: Onamar FM. Sube el volumen y dale follow a nuestros

0: Unamar FM.
1: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida. Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.

un amic diu Jordi, diu Hit Parade, diu s'escolta moltíssim. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bé, era ell que m'escoltava, eh? Moltíssimes gràcies.

Aquí una estona tindrem l'Esteve Llop. Ens presentarà una cançó, en aquest cas, no norentera trans, sinó una cosa una miqueta...

queda trabat, i també iVox. Per tant, us recomano escoltar el programa si ho feu a través del podcast amb Spotify o encara millor amb Apple Podcasts. Molt bé, també saludem a tots aquells i aquelles que l'escolteu en el sistema tradicional

Anem a recuperar aquesta gran cançó que van revolucionar GMT en format rap. Aquesta és la original

Aquest home, James Ezekiel Chambers, que malauradament ens va deixar el 24 de novembre de l'any passat, va treure aquest superèxit que es deia Reggae Night, un home comparable, doncs, a Bob Marley. A més, eren amb dos jamaicans, en aquest cas de Kingston. Reggae Night, Jimmy Cliff, i ara mateix una actriu, una cantant, locutora de ràdio,

0: viatge pel món amb una noia que també a mitjans dels anys 80, doncs, òbviament, va tenir molt èxit. Ella es deia Desirless i el tema Voyage, Voyage. Esteve Llop, el tenim preparat aquí. Aviam quina cançó ens has seleccionat avui. Què tal, Esteve?
1: Hola, Jordi i amics de Hit Parade. Què tal? Com anem? Viatgem ara als anys 80 per escoltar una cançó que va sonar moltíssim gràcies sobretot a una banda sonora, la de la pel·lícula Nueve Semanas y Media, amb Nicole Kidman, que feia furor aquells anys 80, amb una imatge d'erotisme força prominent. Recordem aquesta cançó, que de fet no era de Joe Cocker, que és la persona que la interpreta, sinó que era una cançó originalment composada per Randy Newman l'any 1972. Però la versió que se'n va fer als anys 80 va ser la que va triomfar, amb aquesta pel·lícula dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Mickey Rourke i Kim Basinger, que fa un striptease amb aquesta cançó de fons. Una cançó que diu, senzillament, et pots deixar el barret posat. You can leave your head on amb Joe Cocker.

Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

l'home del mirall. Mirror Man. Molt bé, senyores i senyors, anem ara a recuperar una cançó que em fa molta gràcia perquè l'havia posat als anys 80 molt. I una vegada li vaig demanar, quan estava vegan, a Lancashire, a Anglaterra, amb una noia, i dic, can you please play Pump Up the Volume? Diu, what? Volume? This is for crazy people! Em va dir que això era per bojos, que es deia Pump Up the Volume. Per bojos no, eh? Pump Up the Volume. Anem a recuperar aquesta cançó dels 80 que tenia samplers de Trouble Funk, Eric B. and Rankin, James Brown, Cold Cat i molts més.

no? Era una època diferent. Jo recordo que a vegades als anys 90 començaments anava a punxar amb americana. Fins que m'han dit: Casas, per favor, pertanys a una altra època. Si us plau, canvia el teu look. Molt bé, estàvem sentint a

tenir gran èxit amb Joelle Taxi o aquesta que es deia Be My Baby, amb un so molt especial que li va impregnar el seu nòvio. El seu nòvio era aquest.

estan actius. L'altre dia vaig posar un tema amb la seva veu barrejada amb l'espanc de Jimmy Bob Horn. És un tema house, eh? Es diuen Two in a Room i la cançó Wiggle It Just a Little Bit. Allò que no ens passéssim, oi? Que no fos massa i ens cobréssim més impostos per fer-ho. Molt bé, us continua acompanyant Jordi Casas. Això és Hit Parade per a

francament brutal, aquesta cançó que també vaig presentar com a novetat a començaments dels 90. A més, juntament amb